Allò que ha anat a esquina tienda, si té que la mina tinta, o que no m'assisquen i assassina a que m'espatxons de rosania, que pareguin a sa allà hat a si creixt que un janeja o et creixt gai punxau i naca amb tata esquia Santa Rosa de Lima allò que hi ha amb tata grequeja Ucatau que ucante ja comunidad i sanu que ja suena na gasut ge Santa Rosa Sotini allò que se toquen a cansuel i punic a esta si crec pach a curna cana. Tunga katana campini a puniwa kim sa kalko arum pacha jara kemas pat kun pacha ratu kyan kaki puni haltam haltam sarantu wai jara kejam.